0: Hoy por hoy, sus mejores momentos siempre en la aplicación de la SER. Hoy por hoy, Menorca. Edu Zendán.
1: Hola. Dotze i vint minuts del migdia, què tal, com esteu? Benvinguts una vegada més a l'Hoy por hoy Menorca. Avui és dijous, és dia 27 d'agost. S'estiu abans cap al seu tram final, els dies es comencen a escurçar una mica i gairebé sense donar-nos compte tornem a mirar el calendari amb la sensació de que el temps corre potser massa ràpid, eh? I mentre aquí xerram de calor, de festes, de platges plenes o de tornar a la rutina al món, continua oferint-nos imatges realment difícils de digerir. És molt complicat no endur-se se m'ha al cor després de veure les imatges d'aquesta riada, no, del Nepal, amb tantes persones mortes i desaparegudes encara. També veure la situació que s'està patint encara, per exemple, a Ceuta, no? Hi ha guerres que no acaben, hi ha fam, hi ha persones obligades a abandonar casa seva, hi ha víctimes innocents. Hi ha conflictes que sembla que no tenen una sortida. També hi ha incertesa econòmica, hi ha emergència climàtica, hi ha crispació política, hi ha una sensació general que moltes vegades tot va massa de ràpid i ens costa trobar espais per escoltar-nos una mica els uns dels altres. Però avui voldria començar el programa sense deixar-nos arrossegar per aquest pessimisme, perquè també hi ha una altra realitat. Hi ha la realitat de les persones que ajuden sense sortir als diaris o sense sortir aquí a la ràdio, la dels que obren una porta, els que comparteixen el que tenen, els que cuiden els altres o defensen la pau, protegeixen el medi ambient o simplement fan cada dia la seva feina intentant que el món sigui una mica millor. També hi ha esperança en una conversa, en una abraçada, en un gest de solidaritat, en un somriure i sobretot en la capacitat que tenim com a societat de no acostumar-nos mai al patiment dels altres. Per això, encara que el món ens doni motiu per preocupar-nos, que no ens prengui aquestes ganes de construir. Nosaltres comencem avui el nostre programa amb aquesta mirada, mirant la realitat de cara. Sí, però també amb esperança, perquè potser no podem canviar el món sencer, però sí que podem decidir quin trosset de món deixem una mica millor quan acabi el dia d'avui. Benvinguts al Hoy por Hoy Menorca. Com dic, és dijous, anem a conèixer quina és la previsió del temps del dia d'avui. Jordi Orius, molt bona tarda.
2: Bona tarda. Avui a Menorca, cel amb intervals de núvols i possibilitat d'alguna precipitació feble acompanyada ocasionalment de tempesta i de fang, ja que la pols en suspensió continua sobre l'illa. Pel que fa a les temperatures, avui amb pocs canvis s'esperen màximes de 33 graus a Ciutadella, 32 a Maó. Pel que fa al vent, avui amb tendència a bufar moderat del sud i del sud-oest. Atenció també, perill important a les costes per rissaga amb oscil·lacions d'1,5 metres. Demà, les temperatures amb pocs canvis, les màximes baixen al nord de l'illa. S'esperen màximes de 32 graus a Maó i Ciutadella. Les mínimes a la nit no baixaran dels 26 graus a Ciutadella, 24 a Maó. Pel que fa al cel, demà ennuvolat, amb precipitacions en general febles, acompanyades ocasionalment de tempesta i de fang. Continua la pols en suspensió. Pel que fa al vent, demà fluix a moderat de component oest, tendint a la tarda a bufar fluix variable. Continuarà la rissaga amb oscil·lacions d'1,5 metres a les costes. És una informació d'AEMET.
0: Ecosis patrocina la predicció del temps. Ha arribat el moment de canviar la teva energia. Ecosis, instal·lacions fotovoltaiques i bateries per autoconsum. Gestionam subvencions. També instal·lam carregadors per vehicles elèctrics, sistemes de calefacció i aigua calenta sanitària amb energies netes. Tens tota la informació a ecosis.cat. Ecosis, ens passam amb tu a la millor energia.
1: Anem a repassar algunes de les efemèrides més importants que ens ha deixat el 27 d'agost al llarg de la història. Un dia com avui, el 1859, s'obria el primer pou de petroli a Pennsilvània, a la cuna del boom de l'or negre. Era l'any 1883 quan 36.400 persones morien després de l'erupció d'un volcà entre l'illa de Java i de Sumatra i destruïa gran part de l'arxipèlag de Krakatoa, a l'Indonèsia. El 1900, un dia com avui, també entrava en funcionament la primera línia d'autobús de llarga distància entre Londres i Leeds. Eren 320 quilòmetres i es tardava dos dies per fer aquest recorregut. Un dia com avui, del 1910, Thomas Edison feia la primera demostració del cinematògraf amb so, o el kinetòfon. També un dia com avui Espanya i el Vaticà signaven a Roma el Concordato de la Santa Sede, que donava un paper destacat i privilegiat a l'Església Catòlica dintre del règim franquista. Un dia com avui del 1962 es llançava la sonda nord-americana Mariner 2 en direcció a Venus. Era també un 27 d'agost com avui de 1962. I un dia com avui també, malauradament, ens deixava un gran músic, Pedro Pubill Calaf, nascut a Barcelona, 79 anys abans, moria un dia com avui de 2014, el mític Peret.

0: El Muerto Vivo, un tema de... Originalment no és de Peret, tot i que Peret, evidentment, el va fer popular, el va popularitzar l'any 1967, tot i que el tema és anterior. És un tema de Guillermo González Arenas, escrit l'any 1965, i, de fet, és un tema que s'inspira en una notícia real d'un diari local de Colòmbia sobre un empleat que se'n va anar de festa després de rebre el seu sou i que la seva família va donar el mort. La música de Peret, que es manté viva també. Peret també, en certa manera, és el muerto vivo. Amb ell hem començat avui el nostre programa.
1: Hoy por hoy, la informació com mai l'havies escoltada.
2: Buscando el plan perfecto para tus momentos en Menorca. Lo tenemos para ti. Cada día a partir de las 11:30 horas abrimos Cova d'en Xuroi. Disfruta de las mejores vistas de la isla y de las sesiones de música en vivo tras la puesta de sol. Únete a la diversión. Más información en nuestras redes y en covadenxuroi.com.
3: Atención, noticia importante. Aprovecha la semana sin IVA en Hipermueble. Solo esta semana te regalamos el IVA. Sí, sí, te regalamos el 21% del IVA. Además, podrás pagar sin intereses y el transporte y montaje son gratuitos. Aprovecha la semana sin IVA en Hipermueble. Sin sorpresas. Hipermueble, Avenida de la Industria número 49 en el Polígono Industrial de Alaior. No te lo pierdas.
4: Nuracom Fibra Óptica. WiMax o móvil hasta tu casa. Cubrimos toda la isla. ¿Tienes una casa vacacional? Con nuestra fibra flexible, activa en verano y baja la velocidad en invierno. Somos de Menorca, sin centralitas y con soporte local. Sin llamadas a la hora de la siesta. Aprovecha la oferta de lanzamiento con instalación gratis y precio protegido 12 meses. Nuracom, la fibra de Menorca.
5: ¿Pensando en vender, comprar o alquilar en Menorca? En Finques Mur gestionamos todo el proceso inmobiliario por ti. Rápido, seguro y sin sorpresas. Trabajamos con estrategias inteligentes, marketing y contenido profesional para vender bien, sin quemar tu vivienda en portales. Valoraciones reales, compradores reales y asesoramiento personalizado en cada paso. Ven a vernos. Estamos en Sarrebaleta 33 de Mahó y síguenos en Instagram. Finques Mur. Hazlo bien desde el principio.
6: En Osim Informática damos solución a sus problemas informáticos con nuestro servicio técnico. Configuraciones, redes, wifi, tanto para dispositivos de su hogar como los de su empresa. Todo en PCs de sobremesa, portátiles, impresoras, periféricos y toners y cartuchos de recambio para infinidad de impresoras. En Osim Informática somos informáticos. A su disposición en Pere Cortés 40 de Ciutadella.
1: A l'Hoy por Hoy, cerquem els protagonistes.
0: Aquesta passada setmana es feia públic l'informe de l'Aliança de l'Aigua, un informe sobre la situació hidrològica de les Illes Balears i amb dades, evidentment, també molt concretes sobre Menorca. La situació actual és d'unes reserves hídriques que estan al 34%, una xifra que ja es va donar durant el mes de juny, xifres preocupants, són xifres rècord en negatiu que es van aconseguir l'any passat al ple mes d'agost, que és el mes on les reserves hídriques pateixen de forma més intensa. Aquest any ja s'ha donat el mes de juny, s'ha repetit, com dèiem, el mes de juliol. Nosaltres avui, per aportar una miqueta més de llum en aquest tema, tenim el nostre Hoy por Hoy Menorca, Juan Calvo. Ell és membre de l'Aliança per l'Aigua. Juan, molt bon dia.
7: Hola, bon dia.
0: Com dèiem, la situació de Menorca, la situació és greu a tot Balears, però potser especialment també a Menorca ho és més, no?
7: Sí, la veritat que la situació a Menorca és molt greu perquè és la que té les reserves hídriques subterrànies més al mínim de totes les illes. Passa cada estiu, que és quan més afluència turística tenim i quan plou menys, però aquest any pues, està la situació molt delicada i des de l'Aliança per l'Aigua, davant aquestes dades, pues, denunciem que el consum urbà i residencial a sol rústic està fent una pressió molt forta als aqüífers, estan consumint tota l'aigua i és la causa principal de la situació que arribem aquest mes.
0: Uh-huh. Una de les dades més determinants és aquesta sobreexplotació, no? S'extreu aigua un 35% per damunt del que marca la planificació hidrològica.
7: Sí, al final al cabo tenim un pla hidrològic vigent, que és una normativa que hem de complir, i crida molt l'atenció que, que estem extraient un 35% en el cas de Menorca per damunt de lo que estableix el pla hidrològic, no? Això és una data molt senzilla que diu que estem extraient més de lo que tenim a la illa de Menorca, i això fa que la situació cada vegada estigui pitjor.
0: Poseu casos concrets, com per exemple el de Ciutadella, on xerraves d'aquests usos urbans de l'aigua que sobrepassen només aquests usos urbans tota l'assignació sencera, no?
7: Sí, a la illa de Menorca el més preocupant són els aqüífers de Ciutadella, com deus, i a Mahó. En tots dos casos és per proveïment urbà, que es consumeix molt per damunt de lo que està el pla hidrològic. I això és molt més preocupant a Ciutadella perquè n'hi ha una desaladora. I aquesta desaladora, que ja va construir fa anys, pues va a mig gas, no? I és una de les coses que sempre denunciem a les illes, que abans de construir una altra desaladora, pues se ha d'optimitzar i maximitzar l'ús de les desaladores que tenim. En el cas de Ciutadella, pues consumeix molt per davall de lo que podria, i això fa que en lloc de deixar descansar els aqüífers, pues els aqüífers estan sobreexplotats. I bueno, a Ciutadella seria una situació que s'hauria d'avançar en connectar la desaladora a altres llocs del municipi per consumir al màxim, tant a l'estiu com a l'hivern, per deixar descansar els aqüífers.
0: De totes maneres, potser la solució seria no sobrepassar aquests límits d'explotació o reduir fins i tot aquesta pressió turística en general, entenc, per no haver d'utilitzar aquest recurs de la desaladora, que sempre suposa un sobrecost per propi usuari, no?
7: Efectivament, nosaltres sempre diem que primer de tot és aturar el creixement, aturar la massificació. Mai tindrem suficient aigua per més creixement, i moltes vegades, ja ha passat a Eivissa, fer una desaladora més suposa un reclam per créixer més. Llavors, en lloc d'aquesta lògica de més desaladora, més recurs, més creixement, el que demanem és tot el contrari. Aprofitar el que ja tenim, en el cas de Ciutadella, però sobretot aturar el creixement, i una vegada que s'atura aquest creixement, pues fer millors deures, no? I fer millors deures significa seguir treballant en les pèrdues en la xarxa de subministrament, que en molts de municipis de Menorca supera el 17% establert pel pla hidrològic per molt. També l'assignatura pendent de totes les illes, que és reutilitzar l'aigua depurada, que acaba majoritàriament a la mà després d'un esforç d'extreure, de salar o de consumir, de distribuir, se depura i acaba a la mà. A Menorca només es reutilitza un 5%, no es podem permetre això. I també demanem un major control de les extraccions d'aigua subterrània també al sòl rústic, perquè en molts de casos n'hi ha concessions que són del sòl agrícola, però ara mateix estan fent ús per illes turístiques, per residencial. Llavors, aquestes mesures són les que demanem que s'apliquin de manera urgent per revertir la situació que patim ara mateix.
0: És curiós que aquestes xifres d'aigua depurada, de reutilització d'aigua depurada, sigui només d'un 5,2%, una pèrdua molt, molt important, no? Seria, des del propi Consell Insular de Menorca, aquests dies passats es feia referència a això, no? Que aquesta aigua depurada no acabi al mar una altra vegada, sinó que es pugui tornar a reutilitzar.
7: Sí, és el que tu deies, que abans de més desalació o més créixer hem d'aprofitar el que tenim per reduir els consums d'aigua subterrània. I una de les coses que tenim i no aprofitem és l'aigua regenerada. Darrere això hi ha un problema del clavegram. El clavegram pateix una manca de manteniment des de fa dècades. Això fa que el clavegram estigui molt trencat. En zones costaneres, sobretot, s'infiltra aigua del subsol salina, i això fa que arribi a l'aigua, a la depuradora, aigües fecals amb sal. Llavors es depura, però no es treu aquesta sal. Llavors tenim una aigua depurada amb una alta salinitat que impedeix aquesta reutilització. Llavors el que han de fer els municipis és treballar molt en el seu clavegram per renovar-lo, per garantir que l'aigua que arribi a les depuradores no tingui sal, i tancar el cicle de l'aigua i tenir una segona vida. En les illes on l'aigua és un recurs finit, no hem de perdre ni una gota a la mà.
0: Els aqüífers, que són les masses d'aigua que abasteixen el consum a Menorca, estan en contacte amb el mar, i el fet de que baixin molt el seu nivell, com passa, per exemple, l'aqüífer de Mahó, que crec que van anunciar fa uns mesos que arribava tot just al 23%, fa que aquesta infiltració d'aigua a la mà pugui arribar a inutilitzar aquest aqüífer, no?
7: Sí, perquè a més, bueno, els aqüífers costaners, segons vas estrellent, és com quan xucles i acaba arrastrant l'aigua del subsol salina, i això fa molt de mal a l'aqüífer, perquè a poc l'aqüífer se va omplint d'aigua salada, i aquesta aigua salada fa que no tinguis aigua de qualitat a la seta, però pitjor encara, que aquesta aigua salada sigui molt difícil després d'eliminar de l'aqüífer, amb la qual estem contaminant, entre cometes, amb aigua salada un aqüífer, que després passaran dècades en poder recuperar aquesta situació. Amb la qual tots els aqüífers costaners són més delicats o més fràgils per a aquesta situació i s'ha de reduir al màxim les seves extraccions.
0: Uh-huh. Un darrer punt que tu ja havies comentat abans era aquestes pèrdues, no?, aquestes filtracions de la xarxa pública en municipis com Ferreries, que gairebé 4 de cada 10 litres es perden pel camí.
7: Sí, és que al final la ironia o la preocupació és que el principal consum d'aigua subterrània és el consum urbà, però dins del consum urbà el principal consum són les pèrdues. O sigui, de lo que més consumis és lo que més es perd. Llavors, això és molt preocupant perquè fa que en municipis com els que has esmentat tinguin que extreure el doble perquè la meitat se va pel camí. I això és una locura, no? Al segle XXI, en unes illes riques com les nostres, no ens podem permetre tenir infraestructures tercermundistes i hem de minimitzar al màxim les pèrdues, ser el més eficients i a la vegada tancar el cicle de l'aigua.
0: El consum de l'aigua, les pèrdues i la situació de sobreexplotació dels aqüífers, un tema que ens interessa i que hem volgut tractar avui amb l'Aliança per l'Aigua. Juan Calvo, moltíssimes gràcies.
7: Gràcies a vosaltres.
2: Dale a tu descanso la importancia que se merece. En Neima encontrarás calidad, comodidad y hasta un 60% de descuento en una gran variedad de productos. Ven, prueba y encuentra lo que realmente necesitas. Financiación sin intereses y transporte y montaje gratuito. Neima, en el polígono de Alayor, porque tu hogar es el mejor lugar del mundo.
8: Ahorra haciendo la compra en los supermercados Vinipreu. Esta semana en nuestras fruterías, melón Bruño Serie Oro por solo 1,59€ el kilo, un 18% más barato. Sandía rallada por solo 99 céntimos el kilo, un 13% más barato. Vinipreu, cada día cualidad y al millor preu.
9: Ja tornen ses festes de la Mare de Déu de Gràcia. Vies per retrobar-nos, compartir taula i crear records. A Lejías Olives hi trobareu tot el que necessiteu per celebrar-les. Plats, gots, coberts, estovalles i molt més. De part de tot l'equip de Lejías Olives, des del carrer Itàlia 7 del Polígono de Mó, vos desitgem unes molt bones festes de la Mare de Déu de Gràcia.
10: ¿Y a ti cómo te gusta dormir? En Beds te asesoramos sobre tu descanso. Descubre ahora nuestras rebajas con descuentos de hasta el 60%. Beds, el descanso de verdad.
11: Búscanos en beds.es.
12: A Menorca, cada casa té una història. A Domoelín, hi posam l'energia perquè la puguis viure amb tranquil·litat. Electricitat, fontaneria, domòtica i energia solar amb la confiança i la proximitat d'un equip de casa. Domoelín, al teu costat, avui i sempre. Estem al polígon de Maó i a domoelín.com. Molt bones festes, Sant Lluís.
13: A Menorca hi ha coses que no es veuen a simple vista, però es noten. Es viuen. Quan recuperem habitatges pels residents, els pobles continuen tenint vida tot l'any. Els joves hi poden quedar, les famílies hi poden créixer. Per això fem feina contra l'oferta turística il·legal. Reforcem la inspecció i comptem amb la col·laboració de tothom. Consell Insular de Menorca. Finançat amb el Fons de l'Impost de Turisme Sostenible.
14: Hoy por hoy Menorca. La crònica de l'actualitat.
15: Hoy por hoy, Cadena SER.
0: Les 12:41 minuts obrim la plana informativa del nostre Hoy por hoy Menorca. Ho fem amb Jordi Rivera. Bon dia.
16: Hola, bon dia.
0: Ho fem per Serrà del Partit Popular, que no estaria legitimat per apropiar-se de la reducció d'entrada de vehicles. Així ho afirma Més per Menorca pocs dies del ple del Consell, que ha de reformar la llei Menorca Reserva de Biosfera, que ha de regular precisament aquesta entrada de vehicles.
16: La consellera i portaveu Noemí García és molt clara. La llei de reserva de biosfera estava feta de feia temps i el PP no ha actuat al respecte. Només quan s'ha acabat el mandat, el govern de dreta es vol dissimular que ha fet feina al respecte d'aquest tema.
17: El Partit Popular, des que governa Menorca, ha enredat aquesta qüestió, ha deixat la llei en un calaix i ara, 3 anys després de no fer res, justament des del darrer any de mandat, necessiten un culpable per tapar la seva deixadesa i per tapar la seva inacció. I aquest culpable ha de ser la llei Menorca Reserva de Biosfera, que precisament va aprovar l'Esquerra. Per tant, el Partit Popular no té cap credibilitat amb la limitació de vehicles, ni amb els temes relacionats amb la massificació turística, ni amb la necessitat de posar límits a Menorca.
16: Val a dir que des de l'oposició al govern insular es destaca que la mesura de control d'accés a l'illa ja es podria haver fet abans. Es critica que Menorca és la darrera illa que aplicarà aquesta restricció i dubten que el PP la pugui aplicar el proper estiu per tots els endarreriments que arrossega. Les forces progressistes també opinen que el topall de 120.000 vehicles permesos és massa alt.
0: I el govern fa un nou pas per millorar el subministrament d'aigua a Ciutadella. El butlletí oficial de les Illes Balears ha publicat ja l'anunci de la Direcció General de Recursos Hídrics que sotmet a informació pública la relació de les 33 finques afectades per la construcció de la nova canonada de la dessaladora.
16: Aquesta nova conducció connectarà la planta dessaladora amb el dipòsit d'Escargolí. Amb aquesta obra es pretén augmentar la capacitat de distribució cap al nucli de Ciutadella i aprofitar millor la instal·lació que actualment només utilitza la meitat de la seva capacitat de producció, amb la publicació al BOIP sobre un termini de 15 dies hàbils per presentar al·legacions. El projecte cerca reforçar la garantia d'abastiment a la zona i reduir progressivament la pressió sobre els aqüífers de Silla.
0: I la Fundació Waldorf Menorca ha comprat l'emblemàtic edifici de Safarineres, Mercadal, fins ara en mans de propietaris estrangers, per convertir-lo en un centre de referència dedicat a la cultura, al patrimoni i també a l'educació.
16: El projecte preveu la creació del Centre d'Interpretació de la Indústria Agroalimentària de Menorca per posar en valor la maquinària original de l'antiga fàbrica de farina. A més, s'hi desenvoluparà un centre cultural i educatiu basat en la pedagogia Waldorf, aprofitant els 20.000 metres quadrats d'espais exteriors. El president de la Fundació, Josep Abad, ha destacat que l'objectiu és custodiar un immoble que forma part del patrimoni històric de l'illa.
18: Nuestro objetivo no es ejercer la propiedad de esa farinera, sino custodiar un edificio que forma parte del patrimonio histórico y de la memoria colectiva de la isla, asegurando su conservación para las futuras generaciones y abriendo sus puertas a todos los ciudadanos.
16: La Fundació anunciarà properament el seu pla d'actuació concret per iniciar la rehabilitació de l'immoble.
0: I l'aubergínia de Ciutadella i la ceba blanca de Menorca són dues de les varietats tradicionals que s'acaben d'incorporar al banc de llavors de la Conselleria d'Agricultura.
16: Aquestes llavors menorquines iniciaran ara el procés de conservació i caracterització per poder tornar a cultivar-se als camps de l'illa. A través de l'Institut de Recerca i Formació Agroalimentària i Pesquera, el govern cerca protegir el patrimoni agrícola i promoure la inscripció d'aquestes espècies al registre de varietats comercials perquè les empreses les puguin multiplicar i comercialitzar legalment. El conseller d'Agricultura, Joan Simonet, destaca la importància de retornar aquests llegats als pagesos. L'objectiu final és que varietats locals com les menorquines no quedin només guardades en un banc de llavors, sinó que tornin a estar a disposició dels agricultors per garantir la biodiversitat del Camp Balear.
0: I tot just 2 setmanes després de l'històric eclipsi solar total i de la tradicional pluja d'estels del mes d'agost, la Lluna avui protagonitzarà un eclipsi parcial que serà visible a tota Espanya, també aquí a Menorca.
16: L'esdeveniment tindrà lloc durant la matinada del divendres 28 d'agost, poc abans de l'alba, i tot i que es tracta d'un eclipsi parcial, quedarà molt a prop de ser total, ja que l'ombra terrestre ocultarà el 93% de la superfície lunar. L'eclipsi es veurà a tota Espanya sense necessitat d'emprar ueres o filtres especials, com passa amb els eclipsis de sol. En un eclipsi lunar, el Sol, la Terra i la Lluna s'alineen i l'ombra del nostre planeta es projecta sobre el disc lunar que progressivament es tenyeix de color rogenc perquè l'atmosfera terrestre filtra la llum del Sol i bloca gran part dels tons blaus, deixant passar sobretot la llum vermella. A Espanya, el nostre satèl·lit sortirà a les 21 hores d'aquest capvespre i es pondrà a les 7:47 de demà divendres, segons dades de l'Observatori Astronòmic Nacional. L'eclipsi parcial començarà a les 4:34 de la matinada i acabarà a les 7:52 hora peninsular, al màxim de l'eclipsi, quan l'ombra de la Terra es projectarà sobre el 93% del disc lunar, tindrà lloc a les 6 i 12 minuts, hora peninsular espanyola. O sigui que ja ho saben, si ho volen veure, hauran de matinar una miqueta.
0: Tocarà matinar i tocarà xerrar d'esports i xerrar de vela.
16: Una jornada de vent canviant i cel plomís va afectar la primera regata de la 22a Copa del Rei Repsol de vaixells d'època disputada aquest dimecres i que fins dissabte es durà a terme en aigües de Menorca amb la participació de 41 embarcacions de 12 països diferents. El vent va oscil·lar entre els 8 i els 22 nusos amb ràfegues sostingudes de fins a 30 nusos que van portar al comitè del regata Sant d'arrerir la sortida a terra. Un cop vist el panorama es va establir un recorregut de 8 milles i mitja per les categories època, clàssics i esperit de tradició i de 14 milles i mitja pels big boats. Després de la disputa de la primera regata lideren les seves classes els vaixells The Lady Anne, de Gonzalo Botín amb big boats, Argyll d'època bermudiana, Rowdy d'època cangreja, Argos de clàssics i Andalucía Barlovento d'esperit de transició. Canviant d'esports i parlant, em sembla que per primer cop en tota la història que porto aquí d'aquest esport. Menorca es convertirà aquest cap de setmana en la seu del primer torneig T20 sub-18 de críquet. La competició organitzada pel Menorca Cricket Club amb el suport de Cricket Espanya reunirà des de demà divendres i fins diumenge joves promeses de Catalunya, Madrid i les Illes Balears. L'esdeveniment comptarà amb 8 partits en format T20. Això vol dir que durarà el partit unes 3 hores i servirà com a plataforma de desenvolupament pels jugadors que aspiren a integrar-se a la selecció espanyola sub-19. La representació balear competirà sota el nom de Balearic Blaze i s'enfrontarà a una lligueta doble volta contra la selecció catalana i el conjunt madrileny. Els millors equips disputaran la gran final diumenge de capvespre. L'organització confia que el campionat es consolidi en el calendari i situï Menorca com a referent del críquet base estatal. Val a dir que aquest esport, en aquest esport, per explicar bàsicament les normes, un equip llença la pilota contra uns petits pals, els wickets, que estan defensats per un batedor. Si la pilota tomba el wicket, el batedor és eliminat, però si es refusa la pilota pot córrer per les bases per sumar curses. Guanya l'equip que acaba el partit com amb més curses acumulades. És una mena de béisbol,
0: no? De béisbol, segurament, sí.
16: Sí. I acabar amb l'Ajuntament de Mou ha completat la renovació total dels seients de les grades de la pista principal de l'Poliesportiu Municipal. L'actuació ha consistit en la instal·lació de 540 seients nous, amb un cost de 5.000 euros més IVA dedicats a l'adquisició del material. Els treballs de muntatge i col·locació han anat a càrrec del personal de la mateixa brigada de la instal·lació. Aquesta intervenció a les grades completa el procés de posada a punt del poliesportiu després de la finalització de la reforma de la seva coberta, un projecte que va suposar una inversió de més d'un milió d'euros i que va permetre retirar l'amiant i ampliar la instal·lació fotovoltaica que abasteix d'energia tot el complex.
0: Molt bé. Recordem que tenim més informació actualitzada a la nostra web, radiomenorca.com, també a partir de les 2 a l'hora 14. Jordi, tu i jo tenim una cita avui d'aquí una estona.
16: Sí, per parlar de cinema.
0: De cinema serà després, sin d'edat.
19: ¿Te apetece darte un buen homenaje y descubrir el auténtico sabor de Menorca? Ven a Satanca, el restaurante del Hotel 5 Estrellas Barcelona, en Viniancolla. Cocina mediterránea llena de sabor, elaborada con producto local. Pescados frescos, carnes a la brasa y verduras de temporada de nuestro huerto. Una propuesta gastronómica para disfrutar de la isla bocado a bocado. Reserva obligatoria en The Fork o llamando al 971-57-1700. Satanca, el auténtico sabor de Menorca.
20: Menorca es reserva de la biosfera. Aquí, el agua es un bien escaso. Haz un uso responsable. Cada gota cuenta.
21: Menorca is a biosphere reserve. Water is a precious, unlimited resource. Please use water wisely. Every drop counts. Thank you for helping us protect Menorca. Consell Insular de Menorca.
22: Si vols saber què passa, hoy por hoy.

0: La 1:09 exactament ara del migdia, continuem aquí en directe a l'Oi Poro i Menorca. Arrencam segona hora de programa, ho fem després d'haver contactat amb la gent de l'Aliança per l'Aigua, haver xerrat amb el seu portaveu, en Joan Calvo, sobre la situació hidrològica de Menorca, també després de passar pel Teatre Principal de Maó per conèixer la darrera d'aquestes funcions del Festival Esplèndid. I ara anem cap a Ciutadella per seguir xerrant d'art i de cultura. Com dic, ens apropem a Ciutadella perquè aquest dissabte el Festival Pedra Viva recupera una de les seves apostes més vinculades al talent de proximitat, el Pedra en Viu, una mostra que reunirà 10 propostes d'art, de música, d'arts escèniques en diferents espais del centre de Ciutadella. Nosaltres avui, per conèixer una miqueta més d'aquesta Pedra en Viu, tenim en directe el nostre Poro i Menorca el seu impulsor, el director del Festival Pedra Viva, Joan Taltavui. Joan, molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Com dic, tot un repte de cara a aquest dissabte, aquestes 10 activitats artístiques durant tot un dia per convertir Ciutadella en epicentre de la cultura durant com a mínim aquestes hores, no?
1: Sí, evidentment, són 10 companyies amb propostes molt diferents, per tant, necessitats diferents, requisits diferents, però amb moltes ganes. És com us encanta aquest dia per l'ambient que crea així local i per descobrir, sobretot, les companyies de Balears, els nostres artistes locals de la comunitat, que estan fent, que tenen preparat, i poder fer també xarxes entre els artistes i entre el públic.
0: Uh-huh. Un Pedra en Viu que posa la cirera en el pastís del que ha estat es Pedra Viva, no? Aquest festival d'arts escèniques en espais no escènics. Vosaltres aquest proper dissabte ompliu Ciutadella. Supos que a nivell de logística, d'organització, ja ho és prou fer tot aquest Pedra Viva, però aquest Pedra en Viu, aquesta jornada, supos que també és redoblar aquests esforços, no?
1: Sí, bueno, és complex en el sentit d'això, que són moltes companyies en un mateix dia. Els muntatges són més senzills perquè Pedra Viva enguany ha estat, manco propostes, però uh-huh, molt complexes. Ha estat tot un repte, cada proposta, un repte nou, que estem encantats, ha estat el resultat molt, molt, molt satisfets, però sí que es veu que mos agrada sempre posar més difícil encara, reptes nous. I encantat ja que el darrer repte sigui acollint aquests artistes i donar-los la millor projecció que puguem.
0: Des de les 10 del matí fins a les 10 del vespre tindrem un total de, com deia, 10 activitats. Anem a desglossar una miqueta com seran i on estaran ubicades aquestes activitats.
1: Molt bé, començarem a les 10 del matí, ja ben prestat a la plaça de la catedral. Els primers i els darrers espectacles són gratuïts, els altres són amb preus, amb entrada, molt preu popular. Però aquest sí que és un espectacle titelles d'una companyia de Mallorca. I després ja m'anem amb l'espectacle de Margaret, a les 11:15, amb una companyia d'aquí, de la casa, de Menorca, que presenten un espectacle nou que estan creant ara aquests dies. Estan acabant ja de perfilar, jo sense peu de micro nocturn. I després anem a Marquesa Branca, un pati així molt, molt bonic també, a les 12:15, amb una altra companyia menorquina també, a Can Nostre no hi ha rius. I acabam el matí a la 1 en el Cines Moix Negre amb una companyia d'Eivissa que presenten un work in progress que es diu Ramat. I hem de descansar un poc, i és que al vespre tenim altres 6 propostes, el Bastió de la Font, amb Clau de Lloro, de Mes de Mallorca, a Sort d'Esquei, amb l'altra companyia de Menorca, també presentem Tot està bé. Després anem a un hort d'allà, del Pla de Sant Joan, amb una companyia de Mallorca, també. Després de fora tindrem a Secular-se Brocal, també de Mallorca, a Sort, un altre hort d'Esplà, a Imma, música d'arrel, també de Mallorca, i acabarem en el Jazz Bar amb un grup d'aquí de música menorquí presentant Q-Music Experience.
0: Tota una jornada completa, diferents tipus d'activitats artístiques i per gairebé també tots els públics. No sé, a hora de trobar aquesta selecció, perquè tens gent d'Eivissa, de Mallorca, un poc, com es fa aquesta feina? Entenc que formes part d'una xarxa molt vinculada, no?, en aquesta cultura, en aquestes arts escèniques, però hi ha tota una feina d'anar vegint moltes companyies, no?, i anar coneguent què és el que es va fent en aquest producte local o de proximitat, no?
1: Bueno, en el cas de, clar, de l'assetge oficial, diguem, de Pedra Viva, nosaltres sí que cercam i les propostes que ens arriben, anem mirant. En el cas de Pedra en Viu és diferent, el procés, sí que obrim una convocatòria, gener, febrer, i durant 2 mesos amb unes bases que les companyies de Balears es poden presentar. El requisit és que un, com a mínim, un dels integrants de la companyia sigui de nascut a Balears o resident a Balears. I aquí anant rebent propostes, ja siguin d'espectacles que s'estan creant, ens envien dossiers, ens envien imatges, vídeos de l'espectacle, i després fem nosaltres una selecció. De, normalment són 9, aquest any hem posat 10 espectacles, que triam i intentam fer allí un poble que és una representació de Pedra en Viu, de Pedra Viva, que és diversitat de llenguatges, en aquest cas també diversitat de les illes, i també en espais que no són purament escènics, que també hi ha aquesta feina de les companyies que s'han d'adaptar a l'espai, que per nosaltres és un plus, no? Poder crear aquest diàleg entre la proposta artística amb l'espai que proposam. Això després també tenim un jurat convidat que valora un poc les propostes de les companyies i que el dia següent també es acompanya amb mentories, amb tallers, amb col·loquis per poder fer aquesta xarxa entre els artistes que, malauradament, no tenim tot el contacte que ens agradaria entre les illes, perquè les illes, pues, està clar que la mar ens separa i ens costa més poder crear lligams.
0: Com deies, és important, no?, crear aquesta xarxa i que després d'aquestes activitats de dissabte hi hagi totes aquestes trobades, no?, aquests tallers o, no sé com dir-ho, sí, tallers, col·loquis o mentoratges, no?, deies tu, per precisament seguir posant en comú aquestes coses.
1: Per nosaltres és molt important, és a dir, després, que ja no és obert en el públic, que també és una activitat que la gent no veu, però que per nosaltres és molt bàsica, perquè realment és molt poder veure com ho agraeixen els artistes, poder acompanyar-los, escoltar-los, quines dificultats tenen. Per això nosaltres convidem a 3 persones amb perfils molt diferents. Sempre convidem un artista, una creadora, un director, en aquest cas una directora d'escena, que està fent feina al Liceu ara bastant, i que es fa un taller. També tenim un altre jurat, que aquest any és Toni Casares, director de Sala Beckett de Barcelona, i en Pedro Vidal, que ve des de l'administració. I així tenen 3 perfils molt diferents per fer les preguntes, ja siguin amb problemes que tinguin a nivell de procés creatiu, ja sigui de distribució, de contacte amb els programadors, amb els espais d'exhibició, o el contacte amb l'administració, també, que és un altre problema, també, saber moure amb la burocràcia, amb les ajudes, amb on poder picar portes, i amb aquests 3 perfils diferents, la veritat és que podem anar acompanyant un poc, en la mesura possible, perquè també es pugui veure la cultura, la creació que es fa a les Illes Balears, més enllà dels nostres límits.
0: Ja sabeu, idò, teniu proposta artística per aquest dissabte, aquesta Pedra en Viu, aquesta jornada de diferents espectacles a Ciutadella, preus populars a 5 euros, inclús la possibilitat de comprar un passi per tota la mostra, per tot el dia, per 30 euros, si no vaig errat també, no? I, per tant, no tenim excusa per no passar aquest dissabte per Ciutadella i fer-nos ressò de tota aquesta activitat artística. Nosaltres avui agraïm molt en Joan Daltabull, director de Pedra Viva, que ens hagi atès. Joan, moltíssimes gràcies, us veiem a Ciutadella dissabte.
1: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres per donar veu també, que està clar que també ho necessitem. Moltes gràcies.
2: Atención, noticia importante. Aprovecha la semana sin IVA en Hipermueble. Solo esta semana te regalamos el IVA. Sí, sí, te regalamos el 21% del IVA. Además, podrás pagar sin intereses y el transporte y montaje son gratuitos. Aprovecha la semana sin IVA en Hipermueble. Sin sorpresas. Hipermueble, Avenida de la Industria número 49 en el Polígono Industrial de Alaior. No te lo pierdas.
3: Protección contra incendios, alarmas de intrusión para evitar robos, cámaras de videovigilancia para tener todo controlado a cualquier hora del día, desde cualquier parte del mundo mediante tu teléfono móvil. Todos estos servicios y más en extintores y alarmas Gabriel Ayés, en Avenida Central, Parcela 10, Nave 2 del Polígono Industrial de San Luis. Teléfono 971-35-1420. Desde Gabriel Ayés, buenas festas de San Luis.
4: Este verano tienes un 20% de descuento en Hobbymart. Del 15 al 31 de agosto en Hobbymart tienes un 20% de descuento en todo el mobiliario exterior. Mesas, sillas, sofás, tumbonas, todo lo que necesitas para disfrutar más del verano. Para todos los espacios y presupuesto. Visítenos en Alaior, Mao y Ciutadella. Hobbymart, desde 1976, alargando tus veranos.
5: Ja són aquí les nostres festes. Qualque cosa es desperta a la nostra ànima. Les ganes de sortir i de compartir, de xalar i de disfrutar és una emoció elemental, com la d'un fillet que bota i juga amb els seus amics. En aquests dies, tot l'equip de Bota i Juga et desitgem molt bones festes de Sant Lluís. Hay sabores que definen una isla. Este verano, la tradición se eleva en la terraza del Balear. Redescubra los clásicos del Café Balear, reinterpretados con maestría por Villa Leblanc, en un entorno exclusivo, del mar a la mesa. Siente la autenticidad de Menorca en cada plato de marisco fresco. Reserve su experiencia en Instagram, @laterrazadelbalear, o en melia.com. La Terraza del Balear, donde la historia se saborea frente al mar.
6: Torna la mostra de cuina menorquina. Del 18 de setembre al 4 d'octubre, Menorca es converteix en un gran aparador gastronòmic. Tens un bar o un restaurant? Inscriu-te abans del 31 d'agost a mostradecuinamenorquina.com. Organitza Restauració Menorca, patrocinen Transmet, Formatge Mahon Menorca i Foment del Turisme de Menorca.
7: Dale a tu descanso la importancia que se merece. En Neima encontrarás calidad, comodidad y hasta un 60% de descuento en una gran variedad de productos. Ven, prueba y encuentra lo que realmente necesitas. Financiación sin intereses y transporte y montaje gratuito. Neima, en el polígono de Alayor, porque tu hogar es el mejor lugar del mundo.
8: IHM contrata Dirección de Obras, fundada en 2004. Nos dedicamos a la construcción. Trabajamos de forma rápida y eficaz para conseguir los mejores resultados. Nuestra labor se centra en la obra civil, la edificación, instalaciones y servicios. Nuestra solidez y profesionalidad nos permite trabajar para los principales organismos de la administración pública y para empresas privadas de referencia. IHM contrata Dirección de Obras.
9: Atenció, famílies, aquest dijous posem el punt i final a l'esplèndid Festival Menorca amb doble funció de Pica Pica al Teatre Principal de Mahó. El divertit grup de música i teatre infantil arriba amb el seu nou espectacle Mundo Pica Pica, un espectacle interactiu ple de música, humor i jocs per passar-ho molt bé en família. Dijous 27 d'agost al Teatre Principal de Mahó a les 16:30 i a les 19 hores. Entrades a la venda a les taquilles del teatre i a teatremahó.com.
10: Para ti y también para ti, en Eroski te damos el plátano de Canarias a 1,99 euros kilo, el chuletón de ternera balear al corte a 19,99 euros kilo, el salmón de 1 a 3 kilos a 9,50 euros kilo y el hojaldre de manzana a 2,50 euros unidad. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
11: Descubre Cape Now en Hotel Meliá Cala Galdana. Cocina mediterránea con los mejores productos locales, selección de vinos y coctelería de autor. Y a unos pocos pasos, sobre la arena, te espera Beach House by Cape Now. Cócteles refrescantes, tapas irresistibles y platos frescos frente a una de las mejores playas de Menorca. Reservas al 682-310444. Cape Now y Beach House by Cape Now. Dos espacios, la misma esencia junto al mar.

0: Aquest divendres arriba a partir de les 10 del vespre dintre del Festival de Fosquers de Lítica l'actuació del trio Hubran, un trio de músics, tres germans vinguts de Palestina que duen el testimoni de la seva música a la nostra illa. Nosaltres avui hem contactat amb ells, hem pogut fer una entrevista i els hem pogut demanar per les sensacions que tindran de cara a aquest concert de la Lluna Plena de Lítica. El 29 d'agost toquen a les Canteres de Lítica sota aquesta Lluna Plena en un espai fet de pedra. Els hem demanat com influeix la música i l'energia en un lloc tan telúric i tan històric en una conversació que genera que et genera entre els tres llaguts que utilitzen ells per tocar. Aquesta és la resposta que ens donava un dels seus membres, Samir Jubran.
1: To be honest, this is going to be our first time playing in such a beautiful location aesthetically and also the importance of, you know, anciently important.
0: És la primera vegada que tocarem en un indret tan bonic, tan estèticament com per la seva importància històrica, i acústicament estic molt convençut que serà una experiència molt especial. La projecció del so serà molt, molt específica. No us puc dir exactament què canviarà, perquè és la nostra primera vegada, però tinc tantes ganes com vosaltres, com el públic, de compartir aquest moment en un lloc així, en una nit de lluna plena. I veurem, la lluna plena serà una cosa realment fantàstica i estic segur que serà gairebé sagrada. En tinc moltes ganes.
1: I'm sure, holy and fantastic. I'm really looking forward to it.
0: Sou tres germans descendents d'una dinastia de lutiers de Nazaret. Quan esteu a l'escenari, on acaba la personalitat de cadascun i on comença aquella única veu que es fon amb els vostres instruments?
1: Wow, it's a very deep question, to be honest. Since the day we met...
0: És una pregunta molt profunda, la veritat. Des del dia que ens van conèixer, la personalitat individual ha anat desapareixent. Quan formes part d'un projecte així i d'una manera de crear música com aquesta, és impossible pensar des de l'ego o com a individu. Has de pensar com un tercer element, però al mateix temps aquest tercer element ha de ser complet, ha de tenir confiança. A través d'una recerca que estic fent i d'un documental que estic preparant sobre nosaltres mateixos per intentar entendre aquest aspecte concret, crec que hem passat 20 anys bàsicament intentant crear no nosaltres mateixos, sinó a l'altre. I quan pugem a l'escenari, intentant veure com ha evolucionat l'altre a partir d'allò que hem estat intentant esculpir. És una expressió profunda, una reflexió, però crec que sí, que des del primer dia la individualitat ha anat desapareixent i l'única veu ja va començar a existir en la composició. Quan som a l'escenari sabem que quan tanquem els ulls tots podem tocar com si fóssim una persona sola.
1: It's a deep thought, but I believe that yes, from day one the individuality has dropped and the one single voice has started already in the composition.
0: La vostra música forma part de la tradició de la Nakam, però la vostra proposta també dialoga amb altres fórmules, com són, per exemple, també el flamenc o el jazz, arropats per la percussió o pels músics clàssics, com els violoncels. Com trobeu aquest equilibri entre l'arrel tradicional i l'experimentació contemporània?
1: To be honest, it's not a balance that we're trying to find.
0: La veritat és que no estem intentant trobar un equilibri, perquè és cert que venim d'una tradició musical, però la música que hem escoltat és tradicional, és clàssica. Al mateix temps, però, també escoltava Elvis, Presley, Pachelbel, Beethoven i tots els grans músics occidentals. D'ells també hem après com expressar-nos i no simplement com impressionar. Avui no intentem impressionar amb el virtuosisme o amb la manera de compondre. Avui intentem expressar el nostre sentiment. I quan un artista intenta expressar el seu sentiment, realment ja no hi ha un gènere. No és necessari classificar la música en gèneres concrets i vull dir jazz que soni jazz o vull dir que soni flamenc. No, és allò que ens inspira. A més, avui és més important per al trio Hubran no inspirar-nos en cap altra cosa perquè volem mantenir el nostre propi so, el que hem construït al llarg d'aquests 20 anys.
1: It's more important to not get inspired from anything else for Trio Hubran.
0: La figura del poeta Mahmoud Darwish sempre ha estat un pilar a la vostra trajectòria en un moment com l'actual. Què significa? Quin significat té per vosaltres aquesta idea de la resistència poètica a través de la música?
1: Indeed, Mahmoud Darwish has taught us a lot. And he was a fundamental poet.
0: Sens dubte, Mahmoud Darwish ens ha ensenyat molt. Va ser un pilar fonamental en el nostre recorregut, en la construcció i l'esculpiment de la nostra manera de veure i entendre l'art. La identitat exerceix molta pressió. Ser palestí exerceix una gran pressió sobre l'art, independentment de com sigui l'artista. Tendim a intentar explorar o expressar coses que potser cap altre artista sent la necessitat d'expressar o d'explicar. Tot i això, hem après a elevar-nos una mica per damunt d'aquesta pressió i a parlar en general de la nostra humanitat, de la humanitat de l'altre, dels arbres, de la lluna, de l'olor del pa al matí a Palestina. Aquesta serà la millor forma de resistència i de resiliència i la prova de la nostra existència i de la nostra història i el patrimoni que hem heredat a Palestina i que avui també hem donat al món com un missatge d'humanitat.
1: And proof of our existence and history and heritage.
0: La música de Palestina es va anticipar a les pantalles en la projecció de la pel·lícula Todo lo que fuimos. De quina manera la memòria, la nostàlgia i també la resiliència palestina travessen cada una de les notes que vosaltres toqueu?
1: I believe for us it's enough just to close our eyes and start playing.
0: Crec que per a nosaltres n'hi ha prou amb tancar els ulls i començar a tocar. No necessitem explicar res, ni els uns als altres, ni al públic, ni al nostre instrument. Perquè quan tanquem els ulls i comencem a improvisar, només surt una cosa, surt la memòria dels nostres ulls, del que hem vist avui. És la memòria del cor i del patiment que ha sentit. És la memòria del cervell i de les històries que hem escoltat. Tot això apareix en un instant a través de la nostra música, tant si improvisem com si composem. És com la intel·ligència artificial d'avui, que ha estat alimentada amb tota aquesta informació d'altres persones, i quan li demanes que compongui, evidentment compon a partir d'allò amb el que ha estat alimentada. Nosaltres hem estat alimentats per la nostra història, l'hem viscuda, de fet encara la vivim, la història d'un poble en lluita, la història d'un poble que és tota una nació i que simplement està lluitant per la seva llibertat, per poder existir d'una manera normal.
1: The story of a people that are a whole nation that are just looting and fighting for their freedom to exist in a very normal way.
0: Als vostres concerts hi ha moments de silenci quasi contemplatiu i altres de virtuosisme desbordant i vertiginós. Per qui mai hagi escoltat un lleut àrab en directe, quin viatge emocional és el que espera el públic de la nit de divendres?
1: I wouldn't suggest to people to come and expect anything Arabic.
0: No recomanaria a la gent que vingui esperant trobar alguna cosa àrab o relacionada amb el nostre instrument, l'oud, perquè la manera en com nosaltres toquem l'instrument és simplement una eina per dir alguna cosa, per expressar els nostres sentiments. Per això preferiria que tanquessin els ulls, perquè estem convençuts que intentarem transmetre sentiments, emocions, històries, imaginacions i altres imatges que puguin parlar a qualsevol tipus d'oient. Jove, gran, intel·lectual, algú que busqui música de l'Orient Mitjà, el virtuosisme, el nostre instrument, el lut, o algú que li agradi el flamenc, el neoclàssic senzill, els moments emocionals o el virtuosisme. És un repte per a nosaltres cada vegada que pugem a l'escenari, perquè sempre veiem un públic nou als nostres concerts, i aquesta és la bellesa de pujar a l'escenari i viure la nostra música en funció d'on som i qui ens escolta. Aquest és el joc al qual estem enganxats. Per això pugem a l'escenari, per això nosaltres tenim tantes ganes com el públic.
1: This is the game that we are addicted to, that's why we go on stage. So we are, as much as the public is eager, we are eager as well.
0: Un concert del trio Hubran és una experiència immersiva. Comptau amb un equip de figures clau, com són Jean-Christophe Batot, al so, o Jacques Biederman, a les llums. Com d'importants és per vosaltres aquesta atmosfera visual i sonora per projectar el missatge de la vostra música?
1: Perfection in our work, it's something that we have learned as well from Mahmoud Darwish.
0: La perfecció en la nostra feina és una cosa que també hem après de Mahmoud Darwish. Al llarg d'aquests 20 anys, des del primer concert, recordo que el 2004 Gisèle Batut va ser El primer tècnic que va viatjar amb nosaltres i que va elaborar el nostre full tècnic, i vaig començar a aprendre moltes coses d'ell. Per a ell, el so és com, ja sabeu, beure vi per a un francès. Des d'aleshores ha intentat fer evolucionar el so del trio Jourban. A cada etapa cercam un altre micròfon, estudiam com col·locar-lo, com treballar-hi. Ara està jubilat, però continua amb nosaltres pel plaer de fer el so del trio Jourban, perquè soni en directe bé i per tornar a viure aquell moment de crear un so magnífic per al públic. Crec que aquesta nit serà un repte interessant per a ell en aquest lloc. El mateix passa amb Jax, amb ell. També van començar l'any 2008. Ell prové del món del teatre. Per a ell la llum és una altra dimensió de la música. No és simplement llum. Per nosaltres, la llum, el so, la manera com ens creem a l'escenari, no tenen a veure amb els efectes per a festivals, televisió o xarxes socials. Intentem que el so i la llum es converteixin en una sensació, que sigui part de la música i que ajudi a explicar la història que intentem transmetre a través de la música. Per això crec que és un element molt important del nostre espectacle. Per això... Per exemple, ell odia els peus de micròfon davant del laúd. No volem que es vegin, només volem veure el músic i el propi laúd. El mateix passa amb la percussió. Com menys elements visuals puguin distreure el públic i impedir que es deixi endur per la música, millor. Per nosaltres és, de nou, una gran oportunitat per compartir una nit més amb Jax, amb Sei i amb aquest lloc tan extraordinari.
1: That could disturb the public from being... taken by the music, the better it is. Yeah, for us really, it's a great opportunity again, one more night with Jaco and Jesse in such place.
0: Finalment, per acabar, deies que la cultura és un pont entre pobles, entre civilitzacions. Què voleu que s'endugui la gent del públic que us escolti aquest divendres al Festival de Lítica?
1: Today we are three Palestinians coming to tell you a story, one story from Palestine.
0: Avui som tres palestins que venim a explicar-vos una història de Palestina, però crec que aquesta no és l'única història. Hi ha moltes històries que haurien de ser explicades sobre Palestina, i nosaltres tampoc som els únics palestins. Som només un petit ingredient. Esperem que això arribi al cor de la gent de Palestina i que sigui com una llavor de suport que es puguin endur amb ells i plantar en un altre lloc perquè Palestina pugui ser realment lliure algun dia. És difícil de creure que l'any 2026 tota una nació encara estigui lluitant per la seva llibertat. La llibertat hauria d'haver estat el dret essencial de qualsevol poble, de qualsevol nació, de qualsevol ésser humà. I és una vergonya que avui encara haguem de lluitar per ella. Esperem que la gent es guardi al cor una part d'aquesta música com una història més de Palestina i que també la pugui explicar als altres.
1: We have to fight for it today. So we hope they will carry in their hearts some of this music as a story from Palestine, and they can tell it to others.
0: Moltes gràcies, Jamir Jourban, per aquesta entrevista. El trio Jourban, recordeu, aquest divendres a partir de les 10 del vespre, si no ho dic malament, a les 10 de la nit, en el concert de Lluna Plena, la nit de Lluna Plena a Lítica.
2: Hoy por hoy, cerquem els protagonistes.
3: Dale a tu descanso la importancia que se merece. En Neima encontrarás calidad, comodidad y hasta un 60% de descuento en una gran variedad de productos. Ven, prueba y encuentra lo que realmente necesitas. Financiación sin intereses y transporte y montaje gratuito. Neima, en el polígono de Alayor, porque tu hogar es el mejor lugar del mundo.
4: A Menorca, cada casa té una història. A Domo Elín, hi posam l'energia perquè la puguis viure amb tranquil·litat. Electricitat, fontaneria, domòtica i energia solar amb la confiança i la proximitat d'un equip de casa. Domo Elín, al teu costat, avui i sempre. Estem al polígon de Maó i a domoelín.com. Molt bones festes, Sant Lluís.
5: Nuracom Fibra Óptica. WiMax o móvil hasta tu casa. Cubrimos toda la isla. ¿Tienes una casa vacacional? Con nuestra fibra flexible, activa en verano y baja la velocidad en invierno. Somos de Menorca, sin centralitas y con soporte local. Sin llamadas a la hora de la siesta. Aprovecha la oferta de lanzamiento con instalación gratis y precio protegido 12 meses. Nuracom, la fibra de Menorca.
6: Aquest estiu, el Festival Pedra Viva torna amb una edició única i sorprenent. Quatre grans espectacles internacionals transformaran espais singulars de l'illa en escenaris inoblidables. La veu inconfusible de Buica, l'experiència musical subaquàtica Aquasonic, l'espectacular dansa sobre l'aigua de The Weight of Water i l'univers poètic de Tankerville. Pedra Viva, cultura, emoció i bellesa en estat pur. Informació i entrades a pedraviva.events i a la cafeteria Ànima de Ciutadella.
7: Ja tornen ses festes de la Mare de Déu de Gràcia. Vies per retrobar-nos, compartir taula i crear records. A Lejías Olives hi trobareu tot el que necessiteu per celebrar-les. Plats, gots, coberts, estovalles i molt més. De part de tot l'equip de Lejías Olives, des del carrer Itàlia 7 del Polígono de Mó, vos desitgem unes molt bones festes de la Mare de Déu de Gràcia.
8: Ahorra haciendo la compra en los supermercados Vinipreu. Esta semana en nuestras fruterías, melón Bruño Serie Oro por solo 1,59€ el kilo, un 18% más barato. Sandía rallada por solo 99 céntimos el kilo, un 13% más barato. Vinipreu, cada día calidad y al millor preu.
9: En Menfis, las rebajas siguen en aumento. Terceras rebajas con descuentos irresistibles en moda, calzado y complementos. Corre a Menfis y aprovecha las últimas oportunidades antes de que se agoten. Para niños, conjuntos de verano, niño y niña, 10 euros. Bikini niña, desde 3 euros. En hogar, cojines variados, 3,75. Dos toallas de playa algodón egipcio, 25 euros. Sábanas Menfis, despiece, 50%. Menfis, tu estilo, ahora al mejor precio.
10: L'Ajuntament de Maó presenta Estiu al Port 2026. El Port de Maó s'omple de cultura i tradició fins al 9 de setembre. Vespres d'ara baixamar, enguany dedicat al record de Josep Begú. I viu la millor música en viu a l'aire lliure amb el cicle Música per sentir, amb activitats per a tothom i l'espectacular Copa del Rei de vaixells d'època. I recorda, cada dissabte, mercat de nit al port i la nit de música al moll d'autoritat portuària. Consulta el programa d'Estiu al Port a ajmaó.org. Ajuntament de Maó.
11: Unitat Cirurgia i Medicina Estètica a Hospital Joaner de Ciutadella i Clínica Joaner de Maó, amb el doctor Sergio Ibáñez, especialista en tricologia i cirurgia capilar, la doctora Milena Silva, experta en cirurgia vascular i làser vascular, i el doctor Alberto Gil, qui es dedica a la cirurgia de l'obesitat, així com la senyora Angie Ramos, dietista, formen part de la única unitat d'estètica a Menorca. Concerti cita prèvia a Clínica Joaner de Maó, al 971 35 11 15, o l'Hospital Joaner de Ciutadella, al 971 40 1500. La primera visita informativa és gratuïta.
12: Buscando el plan perfecto para tus momentos en Menorca. Lo tenemos para ti. Cada día a partir de las 11:30 horas abrimos Cova d'en Xuroi. Disfruta de las mejores vistas de la isla y de las sesiones de música en vivo tras la puesta de sol. Únete a la diversión. Más información en nuestras redes y en covadenxuroi.com.
13: Tu bienestar es lo primero. Disfruta de la mejor calidad al mejor precio. En Country Eye encuentras colchones, sofás y muebles de calidad. Visítanos en Alayor, calle Ruiz y Pablo. Transporte y montaje gratuito y financiación hasta 18 meses sin intereses. Country Eye, hoy y siempre contigo.
14: Más baloncesto europeo, más música internacional. Torneo Estrella Damm Ciutat de Maó, 4 de septiembre a partir de las 20 horas. Básquet Menorca, París Basketball y concierto de Avalanche con Isaac Mascaró. Partido de presentación contra todo un campeón de la Liga Francesa y la mejor música de baile en directo. Información y venta de entradas en basketmenorca.com. Estrella Damm Ciutat de Maó con Básquet Menorca y Turisme de Menorca. Creixem en tu, una illa, un equip.
7: Aquest setembre Menorca et proposa un repte. I no és qualsevol repte. Diumenge 27 torna a Fornells l'RTM Half Menorca Triatló, que celebra la seva 11a edició. Dues modalitats, half i short. Per participar individualment o per equips, neda, pedala, corre, dona-ho tot. Apunta-t'hi a rtmhalfmenorca.com abans del canvi de preu de l'1 de setembre. RTM Half Menorca Triatló, Fornells, 27 de setembre. Organitzat per l'ITCHIP i RTM Hotels, amb el patrocini de la Fundació Foment del Turisme de Menorca.
0: La 1:43, anem a repassar quin és l'estat de la mar. Però avui tindrem una situació marítima relativament tranquil·la, però amb una mar que anirà augmentant durant la jornada, segons l'EMET. Tant a la costa nord com a la costa sud de Menorca bufarà inicialment el vent de component sud-est de força 3 a 4, que girarà ràpidament cap a sud-oest i sud. La mar estarà en situació de marjol, augmentant temeror, amb possibilitat d'algun rosset o tempesta, especialment durant les hores en què es produeixi el canvi de direcció de vent. La mateixa situació es preveu també al canal de Menorca. De cara al vespre no hi ha avisos marítims actius. L'EMET tampoc preveu condicions que compleixin criteris d'avís durant la nit i la jornada de demà divendres.
15: Nautic Center te ha ofrecido el estado de la mar.
16: En Menorca, el mar no es solo un lugar, es una forma de vida. En Nautic Center Menorca te ofrecemos todo lo que necesitas para disfrutar de la mejor navegación. Venta y alquiler de embarcaciones de las marcas más prestigiosas. Mantenimiento e invernaje, accesorios, recambios náuticos. Todo ello con un asesoramiento cercano y profesional. Contamos con más de 60 años de experiencia en la isla. Tú eliges el rumbo, nosotros nos encargamos del resto. Nautic Center Menorca, Sea Lovers.
17: Si vols saber què passa, hoy por hoy.
0: Sintonia de bàsquet, perquè tenim notícia d'última hora. Jordi Rivera, molt bon dia de nou.
18: Hola, molt breu. D'últimíssima hora, Alexander Sasha Svetkovic, jugador serbi de 1,88 m, s'ha incorporat a les files del bàsquet Menorca. És un base amb experiència d'Euroliga, fins i tot, i que ha jugat, entre d'altres equips, doncs, amb el Baxi Manresa, però alerta, Estudiantes, Breogán, Real Betis, Partizan de Belgrado. O sigui que Pol Figueres té un bon company per dirigir el joc de les ordres de Javi Zamora.
0: Molt bé, Jordi, moltíssimes gràcies per aquesta informació de darrera hora. Nou fitxatge d'estrella del bàsquet Menorca. I tu no te'n vagis massa enfora. Que tenim...
18: Sí, encara és que el cinema.
19: Menorca és reserva de biosfera i cada gota d'aigua compta. Tanca l'aixeta mentre t'ensabones. Dutxa't en lloc de banyar-te. Omple al màxim la rentadora o el rentavaixelles. Evita els recs innecessaris. Perquè l'aigua que estalvies avui és la que tindrem demà. Estalvia aigua. Cada gota compta. Cada gest suma. Consell Insular de Menorca.

0: Música de cinema per xerrar de cinema. És dijous. Jordi Rivera, bon dia de nou.
1: Hola, bon dia.
0: I tenim... Setmana, me comentaves ara abans, fora de micro, que hi ha setmana curiosa en quant a les estrenes.
1: Sí, perquè va haver-hi dues estrenes ahir i hi ha una estrena que es guarda per demà. És una setmana, doncs, com has dit, curiosa. Podem començar amb les estrenes d'ahir, que ja es poden veure a Ocimax Mahon i que tenen una miqueta de tot.
2: Sí, ¿esta es tu mamá?
3: ¿Qué hacías antes del fin del mundo?
2: Besar a mi mujer y jugar con mi perro. Preguntarme cada día cómo podía tener tanta suerte.
3: Necesitamos algo que nos persiga, ¿no?
0: Tenim pel·li apocalíptica, aquí, eh?
1: Sí, La constel·lació del perro, dirigida pel mestre Ridley Scott. Què podem dir del creador d'Ali?
0: Gladiator, de quantes altres, no?
1: Tal, Blade Runner... Bueno,
0: sí, sí.
1: Bueno, Ridley Scott. A més, alerta amb els actors. Jacob Elordi, Josh Brolin, Guy Pearce, Benedict Wong, Allison Janney... espectacular.
0: Constelación de actores, també.
1: Sí, sí, sí. I, bueno, la història, però, es deixa veure, és interessant, però potser no té la força d'altres pel·lícules, també s'ha de dir. La pel·lícula, un món post-apocalíptic després d'un virus que ha matat gairebé tots els humans, i on queden, doncs, a part d'alguns supervivents que estan bé, doncs, uns altres que són els recol·lectors i que es dediquen a agafar persones, matar-les i menjar-se-les.
0: Déu-n'hi-do.
1: Sí, tot és una adaptació de la novel·la de Peter Heller i, bueno, doncs, pel qui vulgui un toc de ciència-ficció, doncs, aquí en té.
0: La constel·lació del perro estrenada ja aquest mateix dimecres, no?
1: Sí.
0: Canviem de registre...
1: Totalment.
0: Totalment, deixem aquest apocalipsis per anar a una altra banda.
4: El último descendiente de Soliman. Su familia lleva buscando la lámpara desde hace siglos.
5: ¡Coña, no! ¡Ten cuidado, es muy poderosa!
6: ¿Qué esperaban? ¿Un cachas con taparrabos?
5: ¡Deseo que Jeff pueda hablar!
7: ¿Qué?
5: ¡Dumbe, Googie! ¿Eh? ¿Quién me habla? ¡Hola! ¡Hola!
6: Este tío es tonto.
5: Mi tercer deseo es volver a Paititi.
6: Porque vive.
5: Hemos viajado en el tiempo.
7: ¡Hola, gatito!
0: Tenim aquí format d'animació, com dèiem, un altre registre molt diferent.
1: Animació espanyola i de molt d'èxit, que ja suma dècades triomfant a la gran pantalla. Tadeo Jones i la làmpara meravellosa, la quarta entrega d'aquest arqueòleg. I, bueno, en aquesta ocasió, doncs, la mòmia, que sempre s'acompanya, doncs, la lia amb la làmpara, amb la llàntia meravellosa d'Aladín. Què passa? Doncs que a partir d'aquí hi ha tota una persecució pel temps i l'espai que els porta a la Grècia Antiga, a veure a Colón, bueno, per tot el món, aventures per fiets, per passar-ho bé amb aquesta animació espanyola.
0: Pel·lícula per acabar d'aprofitar aquests darrers dies d'agost, aquests dies previs encara en aquesta entrada de nou a la rutina de setembre, no?, i de l'escola, aprofitar per anar als cinemes. Què més tenim?
1: A l'estrena que tindrà lloc demà, El ser querido.
8: Hay una cosa que quería preguntarte, que es la gente de la peli sabe que eres mi padre o qué sabe?
9: La gente de la peli sabrá lo que tenga que saber, no pasa nada, pero vamos, eso no va a ser nunca un problema, Emilia.
8: Bueno, para mí sí, quizás.
10: Están llegando, por favor, todos concentración máxima.
9: Estamos en el año 32. España es potencia colonizadora del Sáhara Occidental.
11: Hay que llevarlo con él.
12: ¡Claqueta final!
9: Es una historia de traición, es una historia de abandono.
13: Yo no sabía que tenías una hija, yo creo que nadie lo sabía, ni que era actriz.
9: ¿Cuál es la pregunta? Es una historia de amor, de gente que no puede mirarse a los ojos.
0: Aquí estem sentint moltes coses a la vegada, ara, i hem de posar un poc de context per poder entendre què està passant, Jordi?
1: I encara te'n posaré jo més. D'entrada, la pel·lícula està dirigida i coescrita per Rodrigo Sorogoyen, la qual cosa ja és un
0: garantia. Sí.
1: Sí. Com a actors hem pogut identificar perfectament la veu de Javier Bardem, i potser no tan coneguda, però Victoria Luengo, Vicky Luengo, que bueno, protagonitzen un duel actoral brutal. És un thriller sentimental d'un director de cinema exitós que contracta la seva filla per rellançar la seva carrera com a actriu, que ha quedat una miqueta aturada. Però què passa? Doncs que aquí queda fixada la relació pare-filla, que ha estat molt complicada en els últims anys. Una pel·lícula que només per això ja és molt interessant. Però ara, si em permets, tirem uns mesos enrere. Anem a la cerimònia dels Oscars. 9 nominacions. Guanyadora de l'Oscar a millor film de parla no anglesa, Valor Sentimental. I de què va? Doncs va d'un director molt conegut de teatre i cinema que vol que la seva filla, amb qui ha estat allunyada...

0: Sinatra fan dues pel·lícules que no dic que siguin semblants, que quedi molt clar, no dic que sigui una versió de l'altra, tu, no, m'allunyo d'això, però que tenen un plantejament tan similar. Bueno, però, per exemple, hem de recordar quan fa uns anys Kevin Costner, que sortirà les dues, va protagonitzar Robin Hood, Príncipe de los Ladrones, sí. I Patrick Belkin, Robin Hood el Magnífico. O quan, també uns anys, en el mateix any, s'estrenava Tombstone amb Carl Russell fent de Wyatt Earp i Kevin Costner fent de Wyatt Earp.
1: No sé
0: si va ser el mateix any o amb una any de diferència. No? O sigui, hi ha vegades que passen coses d'aquestes. Mira, el mateix The Abyss de James Cameron com a director i Profunditat 6, que ve a ser una còpia barata de la mateixa i que foten uns mesos de diferència. Doncs bueno, aquí tenim El ser querido i Valor sentimental. Bueno, una bona ocasió per veure dos pel·lícules de qualitat i a partir d'aquí doncs comparar.
1: Exacte. Molt bé, aquestes són les propostes que tenim d'estrena. Anem
0: a veure ara què més es pot veure encara, no? Doncs d'una odissea a l'oest, com és aquesta magnífica banda sonora, candidata a l'Oscar del 1985 per Silverado, doncs ens anem a l'odissea, que encara es pot veure al cinema i gaudir d'aquesta superpel·lícula de Chris Nolan.
1: M'han enxerrat molt bé. Chris Nolan també, és evidentment, és garantia de bon cinema i d'èxit, però no sé. Bueno, m'han xerrat bé.
0: No, jo la vaig veure la setmana de l'estrena i el que he disfrutat veient-la, brutal. I no només això, sinó totes les persones a les que parlava, tothom parlava molt bé d'ella. L'única dubte, que em sembla que ja la vaig comentar fa un temps, és que potser s'enfoca des d'una visió massa britànica de Nolan, en el sentit de que és més una aventura i no es fixen tant en el tema de l'astúcia i la picaresca, que és més mediterrània i que, sens dubte, en l'original sí que es notava, no? Potser aquí es perd una mica. També, què es pot veure a OCIMAX? Doncs Spider-Man Brand New Day, una grandíssima pel·lícula per gaudir al màxim del cinema de superherois. Una de les millors, si no la millor pel·lícula d'aquesta nova etapa de Spider-Man amb Tom Holland. També encara es pot veure La patrulla canina, la dinopel·lícula, dibuixos animats per fiets.
1: Sí.
0: I si volen un registre totalment diferent, si volen passar una miqueta de por, Insidious, Fuera del Más Allá, una nova entrega d'aquesta saga de terror on una família ha d'entrar en el plàstal per lluitar contra el mal.
1: Déu-n'hi-do, doncs aquestes són les propostes que encara tenim en cartell, en els cinemes OCIMAX. Ara canviem totalment de registre, eh?
2: És que noto que la ruta està estranya. Tio, li passa alguna cosa.
3: Que és la teva nòvia des de fa 5 anys, li passa.
2: Que no, Eric, que no. Que des que vam tornar de la boda de sa germana, que està estranya. Ara mateix porta 2 hores i 53 minuts que no em contesta.
3: 2 hores i 53 minuts?
2: I 54.
3: És morta, segur. I qui, tio, no et ratllis, que segur que s'ha quedat sense bateria o vés a saber.
2: Ja, sí, tens raó. M'estic emparanoiant, si és que a més...
1: Tenim una comèdia aquí, una sitcom, que està d'estrena.
0: Està d'estrena a Movistar, tot i que a la plataforma 3Cat sí que es pot veure des de ja fa temps. Ara es pot, almenys la primera temporada, ara ja es pot veure la segona temporada de la sitcom La Casa Nostra, en la qual doncs, una família i amb un amic que està també afincat en el mateix pis conviuen d'aquella manera, no? I, bueno, els hi passen les mil i unes. Entre d'altres actors, home, jo destacaria Llum Barrera, que és d'Alcúdia, i que, bueno, tot i que parla català, no ratlla...
1: Sí, no, serà mallorquí, però... Sí, com Vicky Luengo, per cert, que Vicky Luengo se'n xerrava abans. Vicky Luengo és de Mallorca, també, és mallorquina.
0: Doncs, bueno, aquí també tenim una sitcom totalment diferent que s'allunya de tot el que hem pogut veure abans. Una miqueta de tot per gaudir d'aquest final de mes que tenim a OCIMAX.
1: Molt bé, Jordi, moltes gràcies.
2: Mira, parlant de lloguer, aquest mes encara no vas fer la transferència.
3: Gràcies, tio, a mi això de casar-me em faria molta mandra. Ara organitza-ho tot, paga un banquet, posa't a buscar un pis.
2: Que em quedaré a viure aquí, Eric.
3: No, però jo et parlo d'un pis de veritat.
4: Hoy por hoy,